0: No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que teva o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: Onda Cero, tu ràdio.

0: Onda Cero, tu radio.
1: Pues ahora en Más de Uno Ibiza y Formentera queremos volverles a hablar un día más de la ampliación del aeropuerto de Ibiza por parte de Aena, ya que sigue siendo un proyecto que sigue generando un intenso debate en la isla, y porque ahora la entidad ecologista Yengob ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Aviación Civil, los Ministerios de Medio Ambiente y Fomento y la Agencia Española de Seguridad Aérea, al considerar que Aena está impulsando un aumento de capacidad que incumple el actual plan director del aeropuerto y que además supondrá una mayor presión sobre un territorio que, como aseguran, ya ha alcanzado sus límites. Por eso ahora nosotros queremos conocer los argumentos de esta denuncia y las medidas que reclama esta organización ecologista con su portavoz, Neus Prats, que ha sacado unos minutos para estar con nosotros en Más de Uno Ibiza y Formentera. Muy buenos días, Neus, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, muy buen día. Muchas gracias.
1: Oye, Neus, el YEN ha dado un paso más presentando una denuncia ante varios organismos estatales, dos ministerios, la Dirección General de Aviación Civil, la Agencia Española de la Seguridad Aérea. ¿Por qué habéis decidido dar este paso?
2: Home, a veure, nosaltres tenim molt clar que com a administrats de Ibicencs tenim totes les de perdre davant les grans corporacions, davant les grans empreses i davant els grans interessos econòmics. Però també tenim clar que l'administració té el deure de defensar l'interès general. L'administració, en aquest cas, va aprovar un pla director de l'aeroport d'Eivissa amb uns topes màxims de capacitat, que ara mateix Aena està incomplint. Què passa? Que ningú diu res, que tothom ho dona per bo, i que els ministeris implicats, que en el seu moment varen posar uns topes, els està permetent saltar-se'ls com els dona la gana. I nosaltres hem pensat que ja està bé. Això és una primera passa per intentar que torni una miqueta seny i per intentar que prevalgui l'interès general per damunt dels interessos dels accionistes d'Aena.
1: Escuchándote, Neus, da la sensación de que no te han convencido las explicaciones de Aena, que dice que las obras responden a cuestiones de seguridad y de adaptación a una normativa europea y no al incremento del tráfico aéreo.
2: Bé, això és mentida, i és mentida no perquè jo ho diga, és mentida perquè els propis documents d'Aena especifiquen que les obres de l'aeroport i les modificacions d'aquesta infraestructura van encaminades a un augment del trànsit. Tant és així que el pla director de l'aeroport estableix unes operacions aèries màximes de 70.000 vols anuals i aquests documents d'Aena parlen de 100.000 vols anuals. El pla director de l'aeroport parla de 5.670.000 passatgers amb un tope màxim de 7 milions i Aena, amb els seus documents, parla de 10 milions. I això és exactament el que està tramitant. Els seus interessos i els seus projectes al marge completament de lo que en el seu moment va aprovar el Ministeri de Medi Ambient i el Ministeri de Foment. No és que no m'hagi convençut, és que la documentació contradiu frontalment allò que li expliquen i que tan fàcilment se creuen a les nostres institucions.
1: Claro, porque...

0: Que la denuncia vosotros desde el GenGob pedís la paralización cautelar de los proyectos, pero también que se reduzca el número de vuelos hasta ajustarlo al plan director. ¿Esto lo veis viable?
1: Bé, com ja he dit, els administrats d'Eivissa estan completament venuts en els interessos de les empreses i, per suposat, d'Aena, que és una gran empresa. Per tant, suposant que seny no serà el que més prevaldrà i segurament no m'ho faran cas. Ara bé, legalment les coses s'han de fer bé i el que toca és complir el pla director de l'aeroport, perquè aquest pla, en el seu moment, es va aprovar considerant uns màxims, tenint en compte les qüestions ambientals, socioeconòmiques i de capacitat de silla. I ara mateix aquests topes màxims del pla director s'estan incomplint i, evidentment, això no se pot fer. La silla no ha crescut, la capacitat de silla no ha crescut, aquest excés de trànsit ens està portant uns problemes gravíssims, està acabant amb la qualitat de vida dels residents, està acabant amb la qualitat ambiental, està acabant fins i tot amb la qualitat turística, i això s'ha demanat, exigim que se tornin com a molt en els topes que preveia el pla director, que ja eren molt més de lo que seny i sentit comú aconseguien, però que com a mínim per començar anem a lo que legalment va aprovar en el seu moment el Ministeri de Foment i el Ministeri de Medi Ambient.
0: Así que escuchándote, lo que echáis en falta desde el GenGob es una planificación un poco más global, ¿no?, del crecimiento de Ibiza antes de seguir ampliando infraestructuras como esta del aeropuerto, ¿no?
1: Bé, això sí, per suposat, però és que una cosa va afegida a l'altra. Estan planificant per uns increments de població completament inassumibles, els altres estan programant uns increments de passatgers completament inassumibles. No s'està adequant la realitat de Silla, o sigui, el projecte de la realitat de Silla. I això és una cosa molt greu, perquè això és la primera tasca que tenen les administracions públiques, el primer deure que tenen. De fet, l'únic. I el que no pot ser és que remin en sentit contrari d'interès general dels habitants de Silla i d'aquest territori, que els hi són ben igual.
0: I Neus, sois optimistes de que us puedan escuchar, por lo menos, en todos los sitios donde lo habéis mandado? Fíjate, la Dirección General de Aviación Civil, los Ministerios de Medio Ambiente y Fomento, la Agencia Española de Seguridad Aérea. ¿Sois optimistes de que us puedan, por lo menos, tener en cuenta?
1: Home, no és que sigui optimista, el que passa que no ens aturarem aquí. Farem el que faci falta i anirem allà on faci falta per intentar que no ens escolti, perquè la raó la tenim. I a més és una cosa que, com és evident, la societat eivissenca no s'està deixant enganyar. Només es deixen enganyar els nostres representants públics. La gent eivissa té molt clar el que passa aquí.
0: ¿Y qué medidas entonces tenéis pensado si no se tienen en cuenta, por ejemplo, vuestras reclamaciones, otras reclamaciones de la sociedad civil?
1: Bé, no adelantem aconteixements. Igual veuen la llum, mos donen la raó i deixen de tractar aquesta illa com una mina a cel obert, allà on tothom pot xuclar i designar com li dona la gana.
0: Pues ya lo han oído, el futuro del aeropuerto de Ibiza sigue estando en el centro del debate entre quienes consideran necesaria la modernización de la infraestructura y quienes creen que cualquier aumento de la capacidad agravaría los problemas de una isla que ya soporta una fuerte presión, como es el caso de la entidad ecologista GenGob, que ha llevado ahora este debate al ámbito administrativo con una denuncia que han presentado a distintas administraciones. Hoy la hemos conocido con Neus Prats, que es portavoz de esta entidad ecologista. Neus, ha sido un auténtico placer que estés con nosotros y muchísimas gracias, ¿eh?
1: Moltes gràcies a vosaltres, però que quedi clar que el que es vol fer no és una modernització de les instal·lacions, és un augment de capacitat.
2: A ver, que yo fui al Festival IKEA solo por unas velas.
3: Y volviste con una mesa, dos alfombras y un sofá.
2: Es que es inevitable.
3: Te entendemos. Es que es el Festival IKEA con precios bajos, muy bajos.
2: Ven a IKEA por tus artículos favoritos.
4: Onda Cero, tu radio. It's